Cius han denunciat l'espaci limitat valiat a aquelles llengües directament del batxillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels liceus bascos de Bayona pel dret de fer els exàmens en basco. Davant aquella pressió social o associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a xapau d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fin final d'administrar els exàmens de batxillerat de les diverses llengües autòctones de l'Estat d'un l'Occità.